Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes.

0: Cruelletes. A partir de les 10 de la tarda a l'Art de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 11 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, el 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antina Caro, benvinguts a la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. A tot això, les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú...

0: És el terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9 de la nit va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir. També ho van fer els bombers de Barcelona per apagar les flames. D'altra banda, busquem ara la previsió del temps per la jornada d'avui dissabte. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, comença el cap de setmana amb alguns núvols més que no pas ahir. De fet, entre les comarques del Camp de Tarragona i gran part de Barcelona, el temps serà més variable, estones de clarianes, però també nuvolades que, sobretot, ja aquest mig matí, migdia, deixaran algun ruixat una mica més probable. No grans quantitats d'aigua, no pluges generals i sempre intermitents, bàsicament en aquesta zona, ja diem, entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Cel més obert cap a l'Alt Pirineu i avui la temperatura que no varia gaire. De fet, el matí torna a despertar ben fresquet, sobretot fora d'aquestes zones on tenim núvols.
1: Moltes gràcies, Lluís Mi. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, el 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la diada, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació de Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats independentistes participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'Assemblea Nacional Catalana convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a aquestes manifestacions de la diada, 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació ultranuclear nacional a la plaça Verdaguer. D'altra banda, el Pla d'Urgell del Consell Comarcal ha impulsat la primera trobada dedicada a la gent gran, que té lloc avui. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: De fet, el lloc escollit per aquesta primera trobada de casals de la gent gran és el poliesportiu del Palau d'Anglesola. Un lloc gran perquè en aquesta primera edició s'espera ja a unes 250 persones procedents dels 14 casals que hi ha a la comarca. En parla

0: El president del Consell Comarcal, Carles Palau.
1: Hem d'aconseguir que la gent gran de la comarca interactuï. La manera que interactuïn entre ells és que es coneguin, que es relacionin, que surtin abans. I alguns dels meus companys segurament doncs, havíem coincidit a les discoteques de la comarca, l'invent, que ara fem l'aniversari aquest any. Doncs hem de buscar la manera de que ens tornem a trobar. Hi ha pobles, i ara parlo el de Belloc perquè és el que conec de primera mà, doncs que quan fem la festa de la gent gran de la comarca es conviden a representants d'altres casals de la gent gran d'altres pobles.
0: La jornada és el resultat del treball impulsat pel Consell del Pla, que ha incorporat una tècnica específica per a aquest àmbit i ha promogut... Notícia.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 11 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.

0: benvinguts a la ràdio. Antena Caro.
1: Got a man this damage. We gotta cross this ocean.

0: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 11 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquí en dissabte, en 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Tota la música.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, el 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Tota la música.

0: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquí en dissabte, en 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Antena Caro. Antena Caro. Són les 12.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, el 11 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garill i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro.

0: 17 de les persones arrestades, 9 menors i 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un detingut menor d'edat es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, assegura, i ha opinat que es va evidenciar la presència de joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona, a Amposta, segons dades de l'ANC, i van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. En mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran ara recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. D'altra banda, l'exrector de la UAB i conseller d'Universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys. Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma, des del 1994 al 2002 concretament, es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona l'any 2010. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5ª edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 11 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, en 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, en 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5ª edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyet.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, el 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 11 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, en 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro.

0: Aquell dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garill i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a de Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Impacta la teva ràdio. Sona, dissona, dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garell i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.

0: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, el 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a de Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro. La...

0: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 11 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a de Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Antena Caro. Marcant el teu ritme.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5ª edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 11 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7:30, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10:30. I a les 11 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.

0: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garill i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 11 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquí en dissabte, en 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a de Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Antera Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I encara en successos, un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o ambdós delictes. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. Els incidents van començar amb la crema de contenidors i el llançament d'objectes contra la línia policial. Els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants i 9 agents van resultar ferits lleus. La ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha anunciat que estudiarà vies legals contra l'actuació policial. I en cultura, després que passat dissabte ofessin les colles castelleres de Valls, avui són els nens del Vendrell que actuaran a l'interior de la Sagrada Família. És avui, des de les 8 del vespre, ara mateix, quan els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal, tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquí en dissabte, en 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5ª edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garill i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, el 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo. Antes.

Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool. Amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, en 12 de setembre, vine a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.